Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédíò ara rẹ̀. Àìkí màmúnì, àìjíkẹ̀rọ àgbọ̀gbọ̀, wà á tó.